ni entzunda hain gogor, inor galdezka baletor. Mobilik baldezu aitor, bai lurrean utzi det hor.